àngels del serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi passa el cap per dormir. Agulleta i fil de vint

corre l'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes,

els àngels del serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi passa el cap per dormir.

corre l'aigua de puntetes que els ocells s'embarajoc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint una cançó.